A la mà, riquesa de seus paisatges, orgullo de seus gentes. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo i Tavent. Verdugo i Tavent, dia a dia, totes les mañanes de 10 a 14 hores en Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo i Tavent.